Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxits.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han d'anar de bracet. Ha acusat també Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels interessos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
3: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
2: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies, com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
1: Notícies en xarxa.
0: Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111. Welcome to Jack!

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona ha mort aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. Posteriorment s'ha reobert un carril, però encara ara es mantenen retencions de 4 quilòmetres. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en i a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves, que dificulta la circulació, i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.
2: Tu sabies que el germà de la Laia patia assetjament escolar?
3: Ah, sí? I com està?
2: Molt millor, gràcies a la intervenció de l'USAP.
4: La unitat de suport a l'alumnat en situació de violència dona resposta a les violències que viu l'alumnat. Si vius una situació de violència, contacta amb l'USAP a través del telèfon 900 923 098, el correu electrònic usap.educació@gencat.cat o l'aplicació web USAPS. T'escoltem, t'ajudem, et protegim. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Come up. Hi.

0: Són les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ell ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
4: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
3: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar el telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord amb desviaments per Bàscara. A banda, també hi ha un altre accident entre dos camions a l'AP7 que deixen més de 10 km i mig des de Gelida en sentit sud, i també hi ha dos accidents més, un a la C25 a Espinelves i un altre a la C32 a Arenys de Mar, que dificulten la circulació. I els Mossos han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia, al migdia, i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies.
1: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
1: Genís Martínez, fem dissabte.
2: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
1: Fem dissabte. Genís Martínez.
0: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM.
3: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
4: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
5: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
6: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
3: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident en aquests moments a la C25 Espinelves que en dificulta la circulació. I una vintena de persones s'han concentrat avui a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris d'ambdós municipis.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Yo, hey, check this out.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman. I que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Hola, què tal, nois i noies? Com anem? Espero que ve fantàsticament com jo. No us ho creureu, però fa unes hores estava en moto recorrent una illa i amb una lanxa, amb un speedboat, amb dos motors Honda V6 de 250 cavalls cada un, amb uns amics de Lleida. Això és francament increïble. Si estàvem a la riera, al riu que passa per Lleida. Què passa? Companys i companyes, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hit Parade. Soc en Jordi Casas, des de començaments dels 80, dient coses per la boca i ara mateix saludant a tots aquells i aquelles que m'esteu escoltant en línia, és a dir, online, o bé, per exemple, des de llocs com el Ripollès, o bé la Selva de Girona, o l'Empordà, Girona Capital i el Gironès, o bé des de l'Osona, Malleu i l'Osona, una forta salutació. També al Baix Llobregat, al Maresme, al Vallès, a Barcelona i tota l'àrea metropolitana. També saludem directament a la gent de la Noia, del Bages, de Lleida, la Terra Ferma. També als companys i companyes que m'escolteu des d'Andorra, des de Formentera i Ibiza, també directament des de Sitges, al Garraf, o bé des de, anava a dir, la República Dominicana. No, home, no, encara no hi arribem aquí. Des de, caram, el Baix Penedès, a la província de Tarragona, a la Costa Daurada, a Cunit. Molt important, amb T final. Cunit. Bé, companys i companyes, com és habitual, ja sabeu, cada setmana tenim a l'Esteve Llop per un cantó i el Caco Martínez, un gran veterà de la ràdio que, com és habitual, ens presenta temes. Hola!
3: Hola!
2: Hola!
3: Hola!
2: Hola!
3: Hola!
2: Què tal? Com anem, Caco?
3: Hola, nois i noies de Hit Parade. Tornem a repassar la llista dels grans èxits de tots els temps. Aquest cop retrocedim fins a principis dels 90 per escoltar Acid Jazz de la mà dels britànics The Brand New Heavies, banda que es va fundar el 1985 fent-se realment populars gràcies a excel·lents àlbums com Brothers Sister, el 1994, LP, que ens va deixar exquisits tracks com el que escoltarem avui, Dream on Dreamer, Som-hi!

francament brutal aquesta cançó dels creadors de Music and Lights, un dels primers temes que vaig posar a la ràdio. Això es deia Just an Illusion, amb una gent que es deien Imagination. Una miqueta de música americana i un altre dels temes que vaig presentar cap a mitjans dels 80, creadors de Shattered Dreams, o aquesta que es deia I Don't Want to Be a Hero amb

0: el gran immens Toni Fàbregas d'Igualada, que una vegada, en pau descansi, que una vegada va fer una barreja amb uns plats Lenco amb una discoteca que es deia Egos, amb aquesta cançó, i va començar a fer un scratch, i amb l'scratch va entrar una altra cançó perfectament quadrada. Senyores i senyors, New Order of the Bizarre Love Triangle, amb aquesta cançó que va ser un número indiscutible a l'època i que es deia Blue Monday. Tenim, com és habitual, cada setmana a un noi que, bé, entén molt de ràdio i ens presenta amb un bon gust increïble un munt de cançons. Ell és l'Esteve Llop. Esteve, què tal?
1: Hola, Jordi, què tal? Com estem? Salutacions bé. Cordials a, també a tota l'audiència de Hit Parade. Ara posem la màquina del temps, com sempre, en marxa per escoltar amb deteniment una cançó que es va publicar el dia 21 d'agost del 1979 de la banda de la formació nord-americana Kool & The Gang. Va ser el primer single extret del seu novè àlbum amb el mateix nom, Ladies Night, publicat aquell mateix any. És un dels temes més coneguts d'aquesta formació nord-americana en clau de funk i que dona molt bon rotllo. Ladies Night.

Jordi Casas, l'enciclopèdia musical. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas.

House, la nostra casa. Aquesta és la casa de la música amb Jordi Casas per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Em podeu contactar directament a Jordi Casas G a Instagram. Molt bé, l'altre dia vaig parlar amb en Gazebo, va estar actuant a Barcelona amb Ryan Paris i un munt de gent dels anys 80. Ara mateix anem a recuperar una de les grans cançons de la història de la música. Era l'Italo Dance, anys 80, des d'Itàlia, Gazebo. Això es deia I Love.

simpàtic, fa la tira d'anys que ens coneixem del Facebook, es diu Gary Lowe. Atenció, perquè segons diuen és d'origen barceloní, però

Això ja diu, sí, Casas, és veritat que el seu origen és de l'estat espanyol. Aquí tenim a Gary Lowe amb una gran cançó de l'època que es deia You're a Danger. La recordo d'haver-la ballat perfectament abans de fer ràdio a començaments dels anys 80.

francament brutal. Un medley de mitjans finals dels 80, Nalten and Chris Lowe de Pet Shop Boys, versionant el World the Streets Have No Name de U2 i el I Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli amb la versió de Boys Don't Gang. Senyores i senyors, ja que parlàvem abans d'aquella discoteca, doncs quan anàvem als anys 80 a presentar, doncs una vegada vaig tenir la gran oportunitat de conèixer un noi que es diu Nick Kamen, va treure cançons com Each Time You Break My Heart o aquesta que ve a continuació. Malauradament aquest noi tan simpàtic, era una miqueta tímid, vam estar parlant una estona i fent unes copetes, bé, unes no, moltes. A la salut de Nick Kamen, I Promise Myself.

0: Escoltes a Jordi Casas, l'únic usuari d'Instagram que no té un Lamborghini.
1: Hit Parade, amb Jordi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que es repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'APSAT a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
0: Notícies en xarxa.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM. A Ripollès FM, l'entrevista de la setmana.
4: Què tal, amics? Com esteu? Us saludem de nou des dels micròfons de Ripollès FM. A tota la gent que ens esteu escoltant, us donem la benvinguda en aquests propers minuts en els quals compartirem aquesta estona de ràdio amb l'Avalí Adam. Avalí, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Carles, què tal?
4: Com estàs?
5: Bé, home, avui ja tornem a ser, no? Un any
4: sí.
5: Més.
4: Avui hem de parlar de l'Avalí d'un fet que està passant, de fet, ja a Can de Bànoe, aquí a la nostra comarca, que ha tingut algun contratemps, que ara en parlarem, i que això ha fet haver de modificar una mica el guió previst inicialment. Estem parlant de la mostra de pessebres que s'està fent a Can de Bànoe, que s'havia d'inaugurar el dia 4 d'octubre. Ara explicarem a Valí què va passar el 4 d'octubre. però té lloc aquí a Can de Bando aquesta 54a trobada de Catalunya i Balears d'aquesta mostra de pessebres, que és espectacular. Ja us ho dic per endavant, això, perquè la gent que no hagi tingut oportunitat de veure-ho, hi ha gent que ja ho ha vist, els que no, convidem des d'aquí a visitar aquesta mostra, de la qual tindreu molta més informació escoltant aquesta entrevista amb qui ha estat el seu impulsor i la persona que ha vetllat perquè això pugui ser una realitat aquí a casa nostra. Avalí, molta feina prèvia, tot a punt per donar el tret de sortir d'aquesta mostra, que ha tingut molta feina prèvia, però el dia 4 d'octubre no va poder ser. Per la gent que no recordi, va ser el cap de setmana de l'alerta meteorològica i això va fer trastocar tots els plans que hi havia, no, Avalí?
5: Sí, bueno, ja ho saps què va passar, no? Per força major, doncs bueno, es va tenir d'anul·lar perquè, doncs, bueno, quan es va arribar, doncs, la notificació de la Generalitat, amb el alcalde, amb l'Oriol Lázaro, doncs, ell ja em va comunicar conjuntament amb el president de la Federació Catalana i, bueno, llavors vam acordar forçosament, doncs, d'anul·lar la 54a trobada d'entitats de Catalunya i Balears. Tal com has dit tu, Carles. Bueno, ara tornem a emprendre, va ser un problema greu perquè, esclar, encara que no ho vulguis, és un trastorn, no? És un trastorn haver de comunicar, haver de... Bueno, en fi, però bueno, ja el torno a tenir altre cop a peu del canyó. Esperem, tornen a venir pluges, diuen, però jo ara tinc un ciri ficat a la tauleta de nit per mirar a veure, de moment no crec que se m'apagui, per mirar a veure aquest dia, que per almenys fins a la una del migdia, que és quan entrarem a la sala Diagonal pel concert, doncs que ens faci un amic o que pari.
4: Per tant, la gent, perquè la gent estigui situada, el que s'havia de fer el dia 4 d'octubre es farà aquest proper cap de setmana i més concretament diumenge.
5: Sí, diumenge, doncs...
4: I què hi ha previst fer per fer la inauguració d'aquesta 54a mostra de pessebres? Què hi ha previst?
5: Bueno, però en primer lloc, Carles, que és el que t'he comentat abans, que m'agradaria comentar,
4: sí,
5: abans de començar,
4: abans d'entrar en matèria,
5: el procés,
4: sí,
5: i començar a explicar, doncs, el tema,
4: sí,
5: és donar moltes gràcies, doncs, a l'Ajuntament del nostre poble, d'aquí Can de Bano, perquè... esclar, nosaltres l'associació estem al carrer i això ja s'havia adjudicat fa quasi 2 anys, no?, que ens havien atorgat, doncs, aquesta trobada. L'any passat va ser a Barcelona i, esclar, hi ha ciutats que encara no han lograt, i vull dir que jo, per mi, pel poble i la comarca, tenir aquesta mostra aquí, això per mi em fa fer molt feliç, no? Però, bueno, gràcies a l'Ajuntament de donar-nos, bueno, de deixar-nos fins al mes de gener tot el centre cívic o confiança, doncs, a la nostra disposició. Et dic, estic molt agraït. Però a part de l'Ajuntament, també vull donar les gràcies i que em perdoni una mica totes les entitats del poble. Les entitats que al seu moment, doncs, anaven allà, feien algun acte, feien alguna coseta, es canviaven, feien una exposició, per el que sigui, i aquest any, doncs s'han tingut de mullar. I llavors jo els hi vull donar les gràcies perquè és un tema que no ens ho podíem deixar perdre. I sí, també podies dir, doncs, per què a més no agafaves una sala? Sí, home, Carles, sí que ho podia fer d'haver agafat una sala, ficar més un trist pessebre. Però no una mostra d'aquestes característiques que pràcticament... És brutal.
4: Perquè no estem parlant d'un pessebre. De quants estem parlant, Avalí?
5: Clar, més de 70.
4: 70 pessebres.
5: Més de 70. I llavors són pessebres immensos. Uh-huh. Hi ha 3 modalitats de pessebre.
4: Sí, anem a aclarir això, perquè molta gent segurament associa pessebre al fet que habitualment fent per Nadal de fer el pessebre, el naixement, però hi han diferents tipologies de pessebre i no totes són la que nosaltres o la majoria de gent deu tenir al cap, que és aquesta del pessebre que fem per Nadal, no? Hi ha 3 tipus de pessebre. Explica'ns aquests 3 tipus per anar situant,
5: sí,
4: la gent,
5: bueno,
4: el que pot anar a veure.
5: Per això
4: allà
5: et deia que, o sigui, els 3 tipus de pessebre són, o sigui, fragments, fragments són els que estan oberts als 3 costats.
4: Que pot ser qualsevol cosa, això.
5: Qualsevol cosa, de diferents mides, però estan oberts, doncs tenen una part tancada, però al darrere, però els altres 3 costats estan tapats. I llavors hi ha els diagrames, que aquests són els que són els grans caixons, les grans dimensions de caixó, amb el seu vidre davant, no? Amb unes profunditats brutals. Això són els diorames. I llavors hi ha aquests grans pessebres que nosaltres tenim a la mostra aquest any que s'ha pogut fer, és, doncs, de pessebre popular. Pessebre popular que n'hi ha, doncs, n'hi ha un que, per exemple, té 30 metres quadrats i un altre de 26 metres quadrats. El de 30 metres quadrats és d'aquí a Parets, del Vallès, i el de 26 metres quadrats és d'Artés, és l'Àngel Vilanova d'Artés.
4: Ah, perquè han vingut pessebristes de tant de Catalunya com de les Illes Balears.
5: Bueno, són tot de Catalunya.
4: Tot de Catalunya.
5: Són tot de Catalunya.
4: I d'aquí de Can Davano quants? O de la comarca?
5: Can Davano podem estar orgullosos perquè hi ha 4 pessebres aquí a Can Davano.
4: 4 i la resta de comarca, Balí?
5: Llavors,
4: més participa?
5: De la comarca, hi ha la representació de Ripoll, que és d'una noia, i que és una tal Sole, i bueno, doncs aquesta ha fet el pessebre popular, ella també, la tercera, bueno, la segona planta, dalt de tot, i bueno, i tot l'altre està repartit, doncs, amb les altres plantes. Mm. Llavors, el que et deia que, bueno, sí, agafar tot l'edifici. També es podia haver fet, tal com et comentava al principi, d'una planta, no? I més fer un pessebre. Això és com a Girona, d'allò de les flors, que a més hauria set un carrer, i una, per molt maco que hauria set, no hauria tingut la qualitat i la pressió que pot arribar a tenir, i tindrem ara amb tota aquesta multitud de pessebres, amb aquestes característiques, i haver pogut venir gent que, amb 8 anys que estic en aquest món, costa molt que et vinguin. Han vingut gent que m'havia costat molt lluitar i pràcticament m'ignoraven, no em venien. I ara m'ho mostra aquesta, amb la 54 trobada, apartant molt, doncs els hem tingut al nostre poble.

0: juliol, que és quan ja em van entregar doncs l'edifici, bueno, tot el, per poder-ho doncs, i he estat amb ells diàriament. És una passada treballar amb equip, el que he pres, el que m'han ensenyat, el bé que ens ho hem passat entre tots, la gent contentíssima d'haver estat, molta gent no havia estat al poble de Can de Bànol, i inclús uns de Sabadell que han vingut a fer un pessebre de 3 metres d'alçada, que és brutal, inclús volen venir a viure aquí a Can de Bànol, perquè mai es havien imaginat que el poble de Can de Bànol fos tan perfecte i tan maco, i un clima, i el soleil, i el menjar boníssim. Clar, això aquí ho tenim tot.
1: Doncs aquesta mostra es reinaugurarà, ara en parlarem això, aquest proper diumenge a Balí, però ho direm al final, ho recordarem al final, però la inauguració serà ara aquest diumenge. Estarà oberta al públic aquesta exposició, aquesta mostra, fins al dia 10 de gener. Per tant, tindreu temps de visitar-la tranquil·lament. I parlarem també dels horaris ara, a veure exactament quins els horaris de visita d'aquesta mostra. Ara en parlem, a Balí. Comencem per fer una mica de cronologia des del principi. Aquest diumenge hi ha prevista la reinauguració, com deia, a no ser que el temps ho torni a impedir, que sí, esperem que no. Què hi ha previst fer per donar aquest tret de sortir d'aquesta mostra itinerant que ha anat per diferents ciutats i pobles, que la tenim a Can de Bànol, que això no passa cada dia, i que, per tant, el tret de sortida penso que serà ben lluït, perquè hi havia moltes coses preparades que no es van poder fer el passat diumenge, o el dia 4, en aquest cas,
0: sí,
1: però que sí, esperem que es puguin fer el diumenge aquest proper. Què hi ha previst? Quan comença? Com?
0: Bueno, començarem a les 10, no? A les 10 començarem allà a la pista coberta. I allà, doncs, es farà la presentació, amb els presidents, i, bueno, en fi, tots. I bueno, llavors allà hi haurà el càtering, no? Hi ha llogat un càtering, tant per l'esmorzar com per el dinar, i allà es donarà, a més, mentre es fa la presentació, es donarà, doncs, a l'esmorzar. A les 10. I llavors allà a les 11, o un quart d'11, ja es començarà a sortir amb quatre guies, amb uns grups que tindrà cada guia.
1: Això està previst fer-se obert a tothom, a Balí? És a dir, la gent que ens estigui escoltant avui pot adreçar-se a la pista i participar d'aquests actes que ens deien, o és una inauguració reservada als pessebristes, o com ho teniu plantejat,
0: no,
1: això?
0: O sigui, aquí es va fer, doncs, un PAC, com es fa en totes les ciutats, no? Però sí, no ho decideixo jo, ho decideix la Federació Catalana. La trobada s'hi pot apuntar tothom, i s'hi ha pogut apuntar tothom, vale? Perquè és totes les
1: entitats... Ja estaven apuntats,
0: això s'hi pot apuntar tothom. Llavors, què passa? Que es donarà un braçalet, perquè hi ha hagut un PAC que la gent ha pagat, que hi entra tot. I entra, doncs, o esmorzar,
1: a
0: la ruta guiada,
1: Val.
0: O la visita, doncs, al museu de l'aigua i el ferro, la visita als pessebres, el concert amb la Cobla de Sabadell, que hi haurà més de 40 i pico, que hi haurà 46-47 músics, i llavors el dinar. I entra tot aquest parc. Ara bé, a la gent que no tingui un braçalet, que no hagi comprat aquest pack, per això es va obrir aquests dies de la Bienal, que no pensava obrir, es viu bé per la ciutadania, que això ho vam acordar amb l'Ajuntament, perquè no el poble i la comarca i la gent que venia no quedés defraudada i no pogués entrar. Aha. Que no es veiés que és una cosa íntima, cosa per la trobada, no. Ja per això, llavors, per no liar-se, el Diagonal, el concert, ja es va dir que, doncs, el que vulgui venir a escoltar el concert, doncs, podrà agafar les entrades al Diagonal.
1: I la informació...
0: I l'entrada podrà 20 euros.
1: Això on es fa, a Balí? I gent que ens estigui escoltant ara que digui, vull el braçalet, com ho ha de fer?
0: Bueno, el braçalet tenen temps encara, bueno, fins demà, o sigui, demà fins divendres o al migdia. Perquè, esclar,
1: doncs això... Doncs teniu poc temps, 24
0: clar,
1: hores.
0: Poc temps, perquè això ja estava previst d'abans. Llavors, és perquè, esclar, no es pot presentar més gent que el càtering no ho sàpiga i es quedi, doncs, sense dinar, no? I té d'haver unes previsions. Però, bueno, fins divendres encara es podria, doncs, apuntar el que volgués.

0: Llavors, pel concert no hi ha problema. El concert, llavors, la gent pot venir el que vulgui, podrà entrar i bueno, llavors, doncs, ja et dic, podrà escoltar el concert.
1: Per tant, aquest diumenge estarà el poble ben ambientat de passebristes i de veïns, tant de Can de Bànol com de la comarca, que vulguin participar d'aquesta jornada amb diferents visites i diferents iniciatives que formen part, diguem, d'aquest PAC per donar el tret de sortida d'aquesta mostra. Digues.
0: M'agradaria, doncs, també recalcar, inclús informar, doncs, dels 20 pobles i 20, bueno, entre pobles i ciutats, doncs, que han participat.
1: I tant. Parlem de tothom que ha participat. Sí.
0: Perquè és important, doncs, també nomenar-los, no? Llavors, vull dir que, en primer lloc, ha participat Artés, Banyoles, Call d'Atenes, Can de Bànol, Castellar del Vallès, Castellterçol, Girona, Joanetes de la Vall d'en Bas, Mataró, Mont-ras, Palau de Plegamans, Parets del Vallès, Porqueres, Ripoll, Roda de Ter, Rubí, Sabadell, Sant Llorenç de Savall, Sant Pere de Torelló i Tavèrnoles. O sigui que són les 20 pobles i 20 ciutats que han vingut, doncs, a participar. Déu-n'hi-do la quantitat de gent que ha arribat a portar el seu pessebre aquí. Gent que ha vingut a portar el seu pessebre, i jo amb una furgoneta que em van deixar, doncs, anant per aquestes carreteres i per aquests munts a buscar tant els fragments com els diagrames, que això sí que ho he tingut d'anar a buscar jo, perquè si no, molts no m'ho portaven.
1: Gent que ens estigui escoltant ara, Valí, potser els hi costa imaginar-se què és el que hi ha muntat al Centre Cívic de Can de Bànol, a la plaça Clavé, plaça de l'Ajuntament, per entendre'ns, per la gent que ens escolti de fora de Can de Bànol, tot el Centre Cívic ocupat per aquesta 54a mostra que arrencarà diumenge amb aquesta, diguem, agenda que ens has comentat ara mateix. Tant de bo acompanyi el temps. I anem a parlar dels horaris. Això deia fa un moment, a Valí, que s'allargarà, la mostra estarà oberta al públic fins al dia 10 de gener. Però cal tenir en compte algunes coses, perquè no estarà oberta cada dia, si més no, fins al dia 28... ho dic bé? Fins al dia 28 de novembre.
0: Exacte. Això és com cada any.
1: Com ho teniu planificat, això?
0: Bueno,
1: les visites.
0: Ja et dic, en principi s'ha obert ara per la Bienal, es tanca ara pràcticament per la trobada, perquè, esclar, la trobada hi haurà més de 200 i pico de persones.
1: Per tant, aquest diumenge no serà obert al públic en general.
0: No al públic en general, perquè no s'hi cabaria. Llavors, esclar, llavors seria un cau, no? Un cau total. Per això es va fer abans, no? Però és que llavors, a la setmana que ve, hi ha l'altra opció del pobillatge.
1: Del pobillatge,
0: doncs,
1: exactament.
0: L'altra opció que em sacrificaré a tenir obert tot el dissabte i tot el diumenge.
1: Coincidint amb el pobillatge.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: Però llavors sí, pot entrar tothom, com va poder entrar, doncs, aquest pilot de dies des del divendres fins al dilluns del dia de la Mare del Pilar. O sigui que la gent va poder gaudir tothom de tot arreu.
1: I llavors es tornarà a tancar.
0: Llavors es torna a tancar fins al 28 de novembre. Com sempre, per la setmana del bosc de la Puríssima, perquè els col·legis ja han tancat, la gent ja té vacances, comença a voltar, llavors jo cada dia estaré allà, dissabtes i diumenges, cada dia, fins al 10 de gener, que ja es desmunta. ¿Vale? El que passa que, Carles, d'aquest mes que estarà tancat, no és que jo estigui de campo i playa, no t'ho pensis, aprofito perquè el meu orgull i la meva satisfacció que, bueno, ho tinc al cor, és que podrà venir la gent de la residència. Cosa que vindran amb les cadires de rodes, que quan vaig fer sempre cada any a la torre, jo em remordia les tripes, em removien les tripes. Per què? Perquè havia provat de pujar-ne alguns amb aquell sacrifici, amb els companys, amb aquells tres esgraons per la primera planta, però no es podia. La gent tenia d'estar allà al jardí. I l'altra gent que estava bé podia gaudir dels pessebres. Aquí no. Aquí ho he fet de tal manera que aquesta gent que vindrà amb cadira de rodes, aquesta gent també que estan sempre allà dins la residència, podran gaudir d'aquesta mostra com tothom. I jo, per mi, estic orgullós de poder, doncs, haver pogut fer això. I llavors, a part, doncs, de la gent de la residència, doncs, pels col·legis. Pels col·legis, doncs, també podran gaudir, doncs, podran venir amb diferents cursos, amb diferents també grups, doncs que jo també tindré aquest mes de dedicació pels col·legis i per la residència, no?
1: T'espera una marató de sí, pessebres, sí, fins al dia 10
0: moltes hores
1: explicant tot això que ara breument ens estàs explicant ara aquí a nosaltres, però que lògicament explicar-ho in situ amb els pessebres allà al voltant té molt més valor, i des d'aquí volem encoratjar tota la gent a que visiti aquesta mostra, que s'allargarà, com deia la Valí, fins al dia 10 de gener, però que no podreu visitar diàriament, d'una manera oberta i tranquil·la, fins al dia 28 de novembre. A partir d'aquesta data i endavant, fins al dia 10 de gener, cada dia, si voleu, podeu anar a veure la mostra. Exacte. No sé si t'hi trobaran cada dia, Valí, cada dia t'hi trobaran allà?
0: Sí, home, a mi m'hi trobaran cada dia.
1: De Campo i Playa, com deies, de Campo i Playa, no.
0: Assumo, clar, Carles, el responsable sóc jo. La gent m'ho han dit, tots aquests pessebristes que han vingut, diu, Valí, t'ho hem fet per tu, vull dir que perquè t'ho mereixes amb tot el que has fet tots aquests anys i tot això. Això em van donar el carnet o la placa de federat, i llavors amb la placa vaig poder aspirar a la meva trobada, no? I tot ha set lligat. Perdó. I bueno, i esperar, doncs, que la cosa hi vagi bé i que la gent disfruti al màxim. Mm-hmm.
1: No sé si es pot valorar un pessebre, perquè hi ha pessebres i pessebres, i els que jo he pogut veure en aquesta mostra, quan s'estava muntant, precisament, però ja podia ser una idea bastant acurada perquè estava força avançada, hi han pessebres que no només s'ha invertit en temps, o sigui, a part d'haver-hi talent, que això està clar, hi ha temps, que això també és evident que no es fan dos dies, però no sé si es poden quantificar econòmicament aquests pessebres. És complicat, això, no?
0: Això és complicat.
1: Però ja es veu que és una cosa valuosa, en tot cas.
0: És complicat perquè cada pessebre que es va en diferents llocs és diferent. O sigui, ells ara desmuntaran, quan desmuntin guarden, per exemple, les maquetes, però el resto que s'ha fet aquí, perquè s'ha fet un manual, tot això va destrossat, no? Mm-hmm. Tot això va destrossat. I esclar, però llavors, a part de tot això, que també m'he descuidat de dir-t'ho, Carles, és un objectiu que jo ho he dit amb altres vegades al món de la premsa, que lluitava molt per tot l'àmbit que jo tinc del món de la cultura i l'art, tant a nivell de poble com comarca, que la gent no vingui i quan veu les exposicions i quan veu tot el que jo he arribat a crear, no vingui a dir, hòstia, que és maco això, no? I adiós muy buenas. Però ara els resultats se m'han complert. Se m'han complert per què? Perquè tant aquests dies de muntatge, com la gent que ha vingut, com la gent que vindrà, tot això ja es queda a dormir. Ja es queda a menjar. Ja compra aquí, en els comerços. Això m'han dit els comerciants. Els comerços m'han dit.
1: Sí, sí, lògicament contribueix a dinamitzar i a donar, sí, tant.
0: I això era el meu objectiu. Que no vinguessin tan sols a visitar o productes que jo presentava, però que, a part, vinguessin a tastar el producte i a saborejar el que era la comarca i estar a la comarca i fer gasto a la comarca, no?
1: Molt bé, Valí, doncs no m'agradaria acabar sense que et deixessis alguna qüestió referent a aquesta mostra de pessebres que començarà aquest diumenge, esperem que sigui tot un èxit, aquesta vegada sí, que a partir del 28 de novembre estarà obert al públic perquè puguin visitar-lo i gaudir-lo amb tranquil·litat i puguin passejar per al centre cívic de Can de Bànol, on hi ha aquesta mostra en tres plantes diferents, no? Està muntat això, Valí?
0: Sí, bueno, és clar, és el que jo et deia.
1: Sí, se t'ha quedat petit al centre cívic.
0: És que si tu ara, Carles, em dius vull venir, em deixaràs ficar una mica de, ho diu, un pessebre petit.
1: No queda lloc, ja.
0: No queda lloc, no hi ha un lloc, perquè queda lloc, ja. No hi ha lloc. Llavors, per això et deia que m'haver pogut fer tot l'edifici, s'ha pogut portar aquesta mostra tan important a terme i tindrà tant ressò perquè s'ha gaudit de tot l'edifici. No s'hauria gaudit d'una planta solament. Hauríem vist un pessebre, n'hauríem vist dos, però no hauríem vist els 70 pessebres.
1: 70 pessebres.
0: M'ha portat molta feina, perquè primera, el muntatge. Però abans hi ha organització. Però és que quasi són un any i mig de feina organitzar tot això, Cobrar, no cobrem. Que es podrà visitar tota aquesta mostra sempre, sense pagar.
1: Important dir-ho, també. D'entrada lliure. És important. És important, sí.
0: Perquè els pessebres sempre es feia pagar. Es feia pagar perquè ens costava molt, no era un lloc públic, allà era un lloc privat. Però, bueno, aquí, doncs, bueno, que també podia haver cobrat, si hagués volgut. Vull dir que no tenia tota la llei, vull dir, no hi tenia cap mena problema. Però vaig dir, home, aquí, guaita tu, ja saps com vull dir? Sense pagar, tu, la gent que vingui que el deixi i que pugui entrar tothom i el seu avi no tingui de tenir aquell rosec de dir tu en tinc de treure quasi bé la cartera, no? Doncs ja està.
1: D'acord, Avalí, Avalí Adam, que ens ha acompanyat un dia més aquí als micròfons de Ripollès FM explicant-nos l'última de les seves iniciatives, que ha estat lluitar i batallar per portar aquesta 54a mostra de pessebres a Catalunya Balears aquí a Can Davano durant aquest proper cap de setmana, exactament diumenge, tindrà lloc la reinauguració. Esperem que aquesta vegada sí vagi tot bé a Balí i pugui ser una cosa lluïda i quedi satisfet precisament per tota aquesta feina prèvia que heu tingut, no?
0: Bueno, i també serà una mica, perquè el diumenge, si no em falla, perquè a vegades fallen, i jo de la promoció que tinc també, també ho hi vaig dir Jordi Ballesteros, que és un que també un gran company que no m'ha desemparat mai.
1: Músic.
0: Doncs, sí, un músic, doncs, compositor, que estarà doncs, a partir de 11:45 fins a 1:00, que anem al concert, tocant el piano, doncs, que tenia la torre, doncs, tocant el piano al vestíbul, de, bueno, que també en directe, no?
1: Per fer ambient, per anar ambientant. No?
0: Gràcies a vosaltres també amb la difusió que m'heu estat fent sempre, no?
1: Vull per dir això
0: que
1: estem, també.
0: Sense vosaltres tampoc arribarien a molts mitjans de la gent de poder-se'n enterar i poder saber el que es arriba a fer, no? Estic orgullós de vosaltres.
1: També. Molt bé, doncs moltes gràcies a Avalí, molta sort i seguirem parlant al futur d'altres coses, perquè de campo i playa poques vegades està l'Avalí, sempre està ficat en un lloc o un altre o amb alguna idea o una altra al cap i segurament tindrem oportunitat de que ens vinguis a explicar alguna altra que ja et deu ballar pel cap.
0: Bueno, per Nadal, doncs, llavors voldré, doncs, bueno,
1: ja tens alguna cosa.
0: Explicaré una mica, doncs, com anirà, doncs, a partir d'ara, de quan acabi la mostra, una mica del que explicaré.
1: D'acord, Avalí, doncs en parlarem. Que vagi molt bé, molta sort i molt bon dia.
0: Molt bé,
1: fins a la propera. Adéu.
2: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: La targeta sanitària, si us plau.
1: La teva cartera ara és el mòbil. La meva cartera és una nova aplicació on podràs tenir totes les targetes i títols expedits a Catalunya en format digital. A partir d'ara ja pots pujar-hi la targeta sanitària i utilitzar-la a farmàcies i, progressivament, també s'anirà aplicant a CAPs i hospitals per poder fer totes les gestions de manera àgil i segura. La meva cartera. Les teves targetes. Sempre amb tu. 012. La millor resposta.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic, tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic, tècnica en treballs forestals, operaris, operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111.
3: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret. Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.

0: Això és el Mediterrani.
1: Som l'estació musical per excel·lència.
2: Ripollès FM, on sents la música.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
2: Quan sentis que toques fons, quan no puguis seguir altres, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
3: Creu Roja,
4: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
6: My name is Alex Warren.

0: Son las 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al Bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del Bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del Bloc Papallona.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncien les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a l'AP7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
1: L'IPAMA Instal·lacions, serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxits.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferim convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur. Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Atenció!

0: les 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat a Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
4: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
3: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que els veï concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2028 fins a 2034.
5: És una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
3: I un home de 53 anys i veí d'Aitona al Segrià ha mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània, 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es pot veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
1: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
1: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: On vas amb tes papers?
6: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
5: I no tens IDCAT mòbil?
7: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
5: Què? Vas a fer tràmits?
7: 012. La millor resposta.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals d'homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
3: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns propugnen, no?
2: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
4: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
2: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
1: Notícies en xarxa. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola,
1: dels que no tenen feina i els que més ho necessiten.
0: Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
0: Gràcies.
3: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans, els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, Records de Ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio a Ripollès FM.
4: Estàs treballant i vols desenvolupar el teu talent? O vols impulsar el talent de la teva empresa? Amb el programa Projecta't, descobreix les teves competències, coneix l'evolució del teu sector i crea un pla d'acció amb l'acompanyament individualitzat d'una persona experta. Sessions presencials o virtuals, adaptades a l'horari laboral i 100% subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. Orienta el teu futur professional amb Projecta't i la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès.
3: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç del seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat s'assumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i s'assumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
3: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
2: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema en la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé mig milió d'euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveu en fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
0: VIP Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: A Pacton t'ajudem amb tot el que necessita la teva empresa. Des del printing, el material immobiliari d'oficina, fins a la ciberseguretat, l'IT, la gestió documental i les solucions audiovisuals. Tot amb un servei proper i pensat per donar resposta al dia a dia de la teva empresa. Ens trobaràs al polígon Els Pintors de Ripoll o, si ho prefereixes, també pots comprar online a pacton.cat. I és que Pacton és molt més que un espai de serveis per a empreses. És un projecte de la Fundació MAP que genera oportunitats laborals i contribueix a construir una societat més inclusiva. Pacton. Solucions per a la teva empresa.
3: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
4: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
5: What's up, it's 5 Seconds of Summer.

0: say.
1: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
2: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP. A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda a Ripollès FM.
5: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
2: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic tècnica en treballs forestals, operaris operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111.
6: I've been up.

0: Hey guys, I'm Kygo.
1: Hey, what's up? It's Khalid.
2: Ripollès FM.

0: Són les 8.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll. Us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que aspiren ja, li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquest aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
4: Un 60% de les llicències està en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
3: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.

0: Ballo,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
2: VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45, amb Josep Lloret. Tot un

0: Amics, amigues, senyores i senyors, de nou benvinguts en aquest programa de ràdio que es diu Beat 45 i el que fa és acostar-vos les cançons dels 70, 80 i 90. I ho fem a través d'aquesta emissora de ràdio i des de les que mateixen aquest programa des de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona. I com no pot ser d'altra forma, també al Principat d'Andorra. A tots i a totes, benvinguts en aquesta hora d'èxits. Així començàvem amb una de les cançons d'Esther i això que es diu The Power of Love, el poder i la força de l'amor.
1: VIP 45, te'n recordaràs.
0: I ja tenim a punt per sonar, moltíssima atenció, als americans Real to Real.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Que no vull negar-ho, m'agrada molt moure'm. Aquesta era la música i el ritme de Royal Thrill, un duet newyorkí amb música house. De fet, era el DJ Eric Morillo i Mark Quashy, una de les bandes importants dels 90, amb aquell tot house i fins i tot una mica reggae de Real to Real. Això és el VIP 45. Repassem èxits.
1: Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret.
0: I tornem als 80, any 1984. Recuperem una de les cançons fantàstiques d'autèntic Italo Disco de la factoria Texas Johnny. Ja sabeu, doncs, que Texas Johnny va estar també un guitarrista americà molt cotitzat. Però ells van agafar part d'aquest nom i varen produir cançons com aquesta de Superman, la que estem escoltant ara mateix. Després, moltíssima atenció perquè arribarà Sharon

0: Aquest és el hit que hem recordat de la newyorkina Sharon Red. Un dels grans records que nosaltres hem tornat a donar vida d'una senyora que ja ens va deixar, però que, evidentment, un llegat musical de primer nivell. You Can Handle It. Gran cançó aquesta que hem pogut escoltar i recordar avui aquí en el VIP 45. Tenim més coses preparades, no marxeu!
1: Això era un èxit.
2: It's only shuffle tail.

0: Bit 45.
1: I del 70... remuntem cap a mitjans de 80 per recuperar una de les produccions italianes d'aquesta factoria que es feia dir Florester, i amb un One Hit Wonder va assolir l'èxit amb cançon com aquesta que estem escoltant ara mateix. Això es deia Monkey Monkey. Atenció, perquè després arribarà el DJ italià Molella, i és Maurizio Molella, i una de les cançons que va sonar molt, de fet, es deia Change, era dels 90, de mitjans dels 90. Amics, amigues, sigueu benvinguts, ben trobats en aquesta sintonia i en aquesta emissora de ràdio VIP 45.

0: 29 Line White, una de les bandes nord-americanes que de nou hem tornat a recordar, una de les cançons que ha sonat ara mateix és el Pano Butter, una de les clàssiques d'aquesta banda. Això és el VIP 45.
1: VIP 45, els èxits i novetats del segle passat amb Josep Lloret.
0: Cançons, èxits, repàs que fem íntegrament als 70s, 80s i 90s. Ens situem a l'Italo Disco més potent dels 80 ara mateix, amb una noia italiana que es feia dir Angie Kerr. De fet, aquesta va ser la seva primera i única cançó. Això es deia You're Mine. Una cançó que sona ara mateix i que, de fet, recordarem en aquesta edició del VIP 45. Atenció, perquè després, més èxits dels 90, recuperarem una de les melodies de Master Boy, com és el Anybody. El Movin' On.

0: Anybody Moving On. Varen ser una de les formacions que va sorgir a principis dels 90, de la mà de DJ Tommy Schell i Enrico Zabler, directament des d'Alemanya, amb una de les cançons que ara mateix reconeixem i recordem dels mateixos, Master Boy. Amics, amigues, hem escoltat el temps del VIP 45.
1: VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya.
0: És el que intentem fer, programa darrere programa, recordar les cançons dels 70, 80 i 90 a través d'aquesta sintonia, des d'aquesta emissora de ràdio, i com sempre amb les cançons i èxits que varen marcar tota una època,

Amics, amigues, senyores i senyors, punt final d'aquesta edició del VIP 45. Us deixo escoltant i recordant els Brian and the Adent. Aquesta va estar la seva primera cançó. Son Siguel, que vagi bé, adeu-siau!

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tant privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, o sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

sembla una cançó preciosa. Molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.ly/barcelona-italia-tarragona.lugo-yugoslavia/esteve-llop-blog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994 quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

Bé, després d'aquesta curiositat seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i sobretot als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us deia, als anys 70.

0: Una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: Què, ho aneu enganxant, això? Sabeu de qui es tracta? Evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classic.

0: els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics.
2: In the shit has a shotgun. Praying hands hold me down.

0: single elbow.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics.

que us estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i en canvi va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc amb la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove, i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: Rock and Classics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly/esteballobblog. Aquí podeu accedir-hi fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada a més en català. Una cançó que parla de records. I precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, eh? També poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial. Sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada. Rock and

Hem anat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Bingo musical al Rock and Classics, us portarem alguns programes en altres setmanes on us fem aquesta proposta: seleccionar algunes cançons, fer alguna presentació sense dir ni nom de cançó ni nom d'artista, i després doncs podeu anar a la nostra web bit.ly/EstevaLlopBlog i aquí podeu veure els resultats d'aquestes cançons que us anem punxant. Seguim a la Gran Bretanya i ja acabem el programa d'avui amb aquesta cançó que, recordo, batalleta personal, la vaig escoltar per primera vegada en una botiga de roba. Després escoltarem una versió feta molt recentment per una de les bandes més grans del Regne Unit. Adéu-siau.